0: Unió Llauradora ha alertat del fort envelliment de les persones perceptores d'ajudes directes de la PAC en la Comunitat Valenciana i de la insuficient també incorporació de joves al sector agrari. Remeten a les últimes dades publicades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària 2025. 15.000 perceptors valencians, el 48% del total, tenen 65 anys o més, mentre que únicament 1.800, el 5%, són menors de 40. A més coses, la Policia Nacional ha detingut a Alacant un jove de 24 anys sobre el que pesava una ordre europea de res que va dictar França. Se l'acusa de furtar articles de luxe i material informàtic. Els fets que se li imputen va ser comesos a París en 2020 i portaven aparellada una sentència de 20 mesos de presó. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal assentada a Borriana, Castelló, suposadament dedicada a empadronar persones estrangeres de manera il·legal. Fins al moment se n'han pogut constatar 26. Els imputen 36 delictes d'estafa, usurpació d'estat civil i falsificació de documents privats, a més de la pertinença al grup criminal.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: sí, claro, sí.
1: No, que lo que voy a decir es que si es que este ejemplo es chulísimo para volver comunión de vegades. N'hi ha vegades contradiccions.
2: Hi ha una en València, una en Castellón i una en Alicante.
3: Bueno, el tema de l'educació és el tema central,
1: el tema central
3: de la vida
1: que...
3: i la societat.
2: Però bueno, independentment de que hi ha manifestació o no.
3: Jo me'n recordo de que Luisa tinga en este tema esa consistència, és dir, que no opines una cosa avui i una altra demà, sinó que sempre mantens el teu criteri. No? Això fa referència a la qualitat també del pensament. I jo he trobat, estos dies estic treballant un tema que és com oferir a un altre nivell a les persones majors que duren tants anys, que durem tants anys, jo me considero major també ja, fer un projecte per ajudar-los a tindre la felicitat, el projecte és ser feliç i tindre sentit en la vida. Perquè algú pensa que perquè es jubila ja la seva vida no té sentit.
1: Sí, este ja directament
3: una sèrie,
1: patar i anem a fer-li.
3: Això pot servir per a l'educació. Què busquem en el xaval? Que siga feliç i que trobi sentit a la vida.
1: Sí, correcte.
3: Són dos... Tal. I el projecte consisteix en valorar el que has fet, valorar el que pots fer, ser agraït, perquè no es pot construir res sobre persones desagraïdes. És la base per qualsevol valor que puguem fundamentar. I després una sèrie d'ajudes per a que uno se trobe bé, per a que uno busque relacions, per a que no estiga en la soledat, sinó que contacte amb les demés persones. N'hi ha vegades que en una finca n'hi ha dos persones que viuen a la mateixa planta, estan les dues soles i no són capaços de relacionar-se. De dir, jo no vull la soledat, tu no vols la soledat, podem estar junts?
1: Clar.
3: Podem estar junts,
1: clar,
3: no?
1: Clar.
3: Entonces, tot això és tan elemental que jo crec que no ho considerem. Igual que passa en l'educació. Jo estic donant classes en secundària 6 anys en Enguera i sé de la dificultat que hi ha estructural, i quan jo les donava, que fa 30 anys no eren els problemes d'avui. Tot el problema de la informàtica començava, però no tenien mòbil, no tenien tal, i l'actitud de la gent també de la Canal és preciosa en el tema educatiu, perquè intervé, com tu has dit, la família. La família és clau en la resolució del problema educatiu.
1: El tema és que n'hi ha valors base, no? Que estan en totes les religions.
3: Pues sí, entonces, el tema religiós
1: si estan en totes les religions,
3: però no substituir.
1: Podem comptar amb aquesta energia positiva de fer el bé i fem un llistat. Jo avui he dit, carinyets, avui és manual d'instruccions, no? És a dir, en som molts. Entonces, así el jaja, jiji, yo soy una persona súper divertida, pero así venimos a hacer faena. Entonces, yo lo que voy es que colaboreu en mí, y una cosa que me va a cridar a mí la atención cuando vaig anar a Oxford es que sentía profesores con dien, así el esport que fomentem es la canoa, porque anem tots a una. Tots a una. No és allò d'un palal de davant, palal de darrere, ara tira el rem, ara jo no reme, ara jo d'esquenetes i fes tu la feina per mi i te pego una copia que flipe. No. Així anem tots a entrenar. I jo quan t'explico el manual d'instruccions, que és allò de dir anem a funcionar així, no? Pues les coses funcionen.
3: És que en l'educació el manual d'instruccions és medular.
1: Però és que en són 30.
3: Sense això no pots educar res.
1: Però és que en són 30.
3: Però a part de que estructurant la classe en 30 és més fàcil, però a part d'això és que tindre uns límits, tindre unes possibilitats i saber-ho i exercir-ho és la base de l'educació. Els conceptes venen després.
1: El que vull dir és que aquestes criaturetes de segon de batxiller se'n van a la universitat, eh? Ja. Seran els futurs enginyers, els futurs físics, futurs... Estes criatures tenien que donar-los al màxim. I entonces, Lluïsa, és que no te sé, no sé quantos. Vull dir, és que en són 30, eh? Però anem a primer de l'ESO, perquè a mi m'agrada d'extrem a extrem, perquè així no veig cada any l'evolució i cada any la generació nova. La conclusió és que volem millores en professorat, perquè no volem que n'hi hagi en 30, perquè és que és la vida de tots, és la societat de demà.
3: Però aquest tema de la ràtio no estava resolt?
1: Jo en tinc 30, eh?
3: Però estàs fora del que toca, no?
1: Bueno, pues 30 n'hi ha. Si voleu, jo vos convide i ho veieu.
3: No, sí,
1: i en altres grups també.
3: Però vull dir-te que si la ràtio s'ha fijat en un número,
4: sí,
3: té que ser circumstàncies molt...

0: pues, extraordinàries.
1: Pues allí, puga... allí estan les criatures de diferents cursos. I la cosa està en que és tan important que les personetes tinguin educació i formació en el sentit de valors, en el sentit de respecte, en el sentit de... És que és la base. Perquè seran els futurs professionals de tots els àmbits de la societat.
2: ¿Cabría exigir algo más también a los profesores? Pregunto.
1: ¿Qué quieres decir?
2: No, lo digo por los resultados del informe PISA y todo eso.
1: A ver, es multifactorial. Yo entro a las 8 de la mañana y tengo a un alumno que lo ves que dius, no tarda, no tarda, pam, el cap en sal y caudi. Pero anem a veure, ¿tú quién no t'has dit? Yo a les 4. ¿Cómo a les 4, che? O jo a les 3. No, és que, profe, és que no puc dormir. És a dir, des del que té problemes, perquè veu que en la família n'hi ha problemes que no poden arribar a fin de mes, no poden pagar no sé què, ni sé quantos. Des de que si està en el videojoc de TikTok, que si no sé quantos, que si l'altre que li fan... Así. Vull dir, és que n'hi ha un ventall tan gran de... No són tots, òbviament, però que tenim que mirar també que si mires... N'hi ha una part del mòbil quan l'obris que dius quantes hores estàs connectat, que si siga WhatsApp, siga el que siga, no? I aquestes criatures de 24 hores que té el dia, t'assegure que se'n lleven moltes de dormir per estar connectats. I això afecta al PISA, sí.
3: Però
1: afecta
3: al PISA, sí. Ese cortar esa situació corresponde a la família. Y en cuanto afecta a la atención en clase, corresponderá también al profesorado, no para hacer de ogro, sino para poner, y es complicado seguramente, un poco de disciplina o de orden, primero con buenas palabras y con consejos y con manual de instrucciones, y otra vez también de que aquí estos son lentejas que si quiero las tomas y no las dejas, porque aquí claro, si un señor se porque está hasta las 4 durmiendo, puede ser que el hombre tenga problemas familiares muy grandes en casa, o puede ser que haya estado viendo YouTube o un hábito, pero claro, ese señor, si cuando llega a clase se duerme porque ha dormido poco antes viendo videojuegos,
1: y lo dices a las familias, y lo decimos,
3: claro, pero tendrá que tener alguna manera de corregirle para que eso no pase.
0: No, pero es que el problema es tan creu i tan gran.
1: És que n'hi ha molts temes per a que hagi arribat a PISA, això. N'hi ha molts temes.
0: Per la pregunta que fa Luis, no és un problema d'alumnes, és un problema de tota la comunitat educativa. Claro. Els professors també tenen que fer una reflexió, i crec que esteu disposats a fer-la, no? Els polítics tenen que fer una reflexió de la consideració que tenen a l'ensenyança.
1: Mira,
0: no?
1: Nosaltres una reflexió és que això que estan dient com a mesures de futur que anem a fer, nosaltres ja fa diversos anys que estem fent-les. Tots els dies, en els primers cicles i el segon cicle de l'ESO, n'hi ha mitja hora, que no és mitja hora, són 20 minuts, enguany seran 25 minuts, de lectura, para que agarren el hàbit de lectura. És a dir, para que entenguen quan llegen algo lo que posa. Això ja ho fem. Tema matemàtiques. Però el que problema és que si fos una cosa o dos o tres, necessitem molts professors, tenim molts problemes. Això de les xarxes i tot, el que fa és que se detecta que n'hi ha molta hiperactivitat en percentatge més de habla. Tens un hiperactiu per ací, l'altre per allà. És a dir, aquestes criaturetes les apoyem al màxim. Però uno que te xarra, l'altre que n'hi ha 30, saps? O sigui, és que són dificultats que s'estan ficant. I el professorat el que vol és millora del seu alumnat.
0: No, però entonces, té que ser una cosa de tots, inclús de la família, no? L'actitud de la família, claro, moltes vegades respecte al centre,
1: és
0: horrible, no?
1: Però és que n'hi ha...
0: Perquè o no col·labora, o la quidres per un tema i no vol saber res.
1: Moltes... No, i n'hi ha famílies que sí que volen saber, però tenen problemes emocionals brutals de temes mil. És a dir, per exemple, el tema de PISA és el tema d'educació i ja està, però la culpa és este grup o l'altre grup, sí. Esta franquícia o l'altra franquícia que has governat tu, que has governat jo. Anem a veure, deixem estar de xuminades i anem directe recte al botó.
0: Problema-solució.
1: Això és un problema de tots. I tenim que donar-li solució de tots. I si interessa fer mà d'obra que estiga no qualificada, anem així perdent tots, perquè quan te topes en professionals el dia de demà que no tenen educació, pues no és el mateix tractar en una persona d'educació que una persona que no la té. Entonces, totes aquestes coses tenim que donar-los màxima prioritat. El tema PISA és multifactorial, perquè ahir n'hi ha moltes coses a veure, i n'hi ha moltes malalties

0: que no estem veient, no estem analitzant-les, i n'hi ha malalties mentals.
1: Tu sabes lo que dicen muchos de estos alumnos a veces, cuando les preguntas, va, yo le pregunto a la IA y me lo cuenta todo. Ya
0: claro,
1: está, solucionado.
0: El tema es que se está fent copiar-pegar.
2: Sí.
0: Oui, per exemple, comencem, primer de l'ESO. Ara va, anem a veure, quines preguntes farien? Buenos días, ¿cómo te llamas? No sé cuántos menos. I se salta uno, di, vinga, va, creativitat. Digueu-me preguntes que li faria una persona per fer un diàleg en anglès. I se fa, diu, ¿cuáles son los últimos dos números de tu cuenta de tarjeta de crédito? Ja, ja, ja, ja. Però anem a veure. ¿Tú de qué vas?
2: Sí.
0: Y eso me fa, digo, ay, es que es divertido, y que es divertido saber el número de la cuenta, digo, sí, para robarle, digo, ya,
2: eso es, tremendo,
0: veure, es inocencia pura, inocencia vale, pura, pero es que UVV, porque comían TikTok, no. Sí que ufan,
1: sí,
0: y tal
1: sí,
0: y cual.
1: Sí, se ríen. De
0: entonces,
1: gracias.
0: El no. Sentido del humor, antes... feia molta gràcia clavar-se en les dones, que si les dones eren rúbies era tonta, que si no sé quantos, no sé, ara ja no, ¿vale? Després que si és negres, que no sé quantos, ara ja no. Entonces, ¿qué pasa? Que ara el tema de robar, pues està molt bé. Ara jo li furto a este i ara este no s'entere, li mire el xatxullo. Però, vamos, és que és a l'ordre del dia.
2: Això és molt fort, eh?
0: És fortíssim.
1: Bueno, hablando de...
0: Pues voleu més exemples?
1: No,
0: oui.
1: Me lo imagino.
0: No, espera, amb uno que, dime. Que flipa. Dic, anem a veure, vaig a llegir-vos els que esteu en el banc de llibre, dic, me dieu el nom, jo vos dic el nom i me dieu que este que sí. Vale. I ens ha saltat uno, però ha sigut uno en primer de l'ESO i un segon de l'ESO, que m'ha fet el saludo nazi, en vez de dir jo, m'ha fet el saludo nazi. Dic, anem a veure... I li ha fet l'explicació de la falla, li ha dit, escolta, jo t'he dit que estàs present en classe o no, este tipo de històries i saludos con un dedo, dos dedos, tres dedos i la mano aquí o la mano allà i este mano en la otra, no toca, ¿vale? Ja. És a dir, estes coses on les veuen, les xarxes
2: socials...
0: Això és
2: educar, eh? Això que fas tu és educar,
0: vale, pues
2: i els pares també tindrien que educar-lo.
1: Bueno,
2: dir-li,
0: temes varios,
1: a ver. Que nos quedan 5 minutos y quería introducir un tema más.
2: A ver.
1: Un tema más, porque la unidad de prevención de conductas adictivas, vamos a relacionarlo todo, ¿verdad? Ha detectado que en Alcira hay un consumo precoz de vapeadores en niños de 8 años. Y que la venta entre menores está al orden del día. Incluso me han visto algunas familias que normalizan estos dispositivos hasta el punto de regalarlos en las comuniones.
0: Impresionante.
3: ¿Qué me dices?
1: Que hay gente que no está bien de la cabeza ya directamente.
0: Te cuento un ejemplo que nos dijeron, parece ser que en la reunión de directores y eso se dijo y nos lo dijeron, que vegueren que en un lavabo ni evacúa. Y anan al lavabo y no a una chiqueta que vea, cada chupladeta del vaper un euro.
2: Dic, qué fort.
0: Madre, a tu què te pares? Hasta que pillan en el tema.
2: Esa persona serà bona negociadora.
0: Serà emprendedora, però anem a veure, és que naturalitzar el procés, habituar el procés del que si el vaper, que si no sé quantos, que si jo le robo a este, que li robo a l'altre.
2: Això n'hi ha una normativa, no? Com poden tindre un xiquet una cosa?
0: No,
2: hi ha normativa?
0: Està prohibit.
2: Està prohibit.
0: No està permès. Però si fem xerrades en l'institut, no estic dient que hagi passat en el meu, que un director en una de les reunions va dir això. Però això de naturalitzar les famílies, lo del vaper, és que el xiquet, si veus on pare i sa mare, pues el xiquet que fa.
3: Luisa, que sea únicamente lo del vaper.
0: Es que es el primer escalón de la escalera.
3: El problema es que
0: luego eso va más.
3: Esa frase de Rousseau, de todo el mundo bueno, se ha hecho demasiado famosa, porque no es verdad.
2: Es irreal, pero todo el mundo puede ser bo, pero te que voler ser bo. Y no echen roín, que bueno.
0: Sí, n'hi ha, és molt fort, sobretot el naturalitzar el procés d'este tipus de coses, igual que fumar, igual que en fi, és que...
2: N'hi ha molt que fer en el tema educatiu.
0: És que és la base.
2: Molt.
0: És la base. Però el
2: tema... I és la clau de la convivència, de la vida social, de les relacions de més. És que el tema educatiu en aquestes edats, a vegades veig coses que fan en altres països que els primers cursos no tens que dependre, tens que dependre a comportar-te, a ser persona, a respetar els demés, a fer les coses correctament. No fa falta
0: és tan,
2: més.
0: És
2: el primer que ho té que dir.
0: Jo
2: afegiria i a ser agraït.
0: Claro.
2: Perquè si no, no aconseguim
0: res. Però el
2: res.
0: Tema és, plantegem això i fem un paral·lelisme en un altre exemple. Plantegem això en la circulació. Que uno li vegui per dir, por ara, què posa ahí? Que estem en el carrer d'Alzira, por ara vaig jo a 90, a 100 i au.
2: Això,

0: solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. Visítanos, ven a Ocasión Plus.
1: Fins al 13 de setembre, festes a Carlet. Revetles, actuacions, espectacles musicals, activitats infantils, competicions esportives, cavalcada de carrosses i comparses, rally humorístic, disfresses, mantó de Manila, tocats i barrets o la recuperada tradició del concurs de carrers engalanats. Fins al 13 de setembre, vine a les festes de Carlet. Regidoria de Festes, Ajuntament de Carlet.
2: Si t'agrada el jazz, especialment les big band, viu la música un any més al festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a Dival.es, Diputació de València.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Els metges convoquen vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Bona vesprada. Serà a nivell nacional entre les organitzacions que la recolzen el sindicat CESM de la Comunitat Valenciana. Parlem avui també de més protestes, en este cas dels docents de l'ensenyança pública. Estan cridats a manifestar-se demà dissabte. Estes i altres notícies de l'actualitat regional en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. Com dèiem, els metges han convocat vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, protesten contra l'Estatut Marc que proposa el govern. Hi ha 33.000 facultatius cridats a la protesta en tota la Comunitat Valenciana. Lorena Pardo.
2: El text ja és projecte de llei i, segons els metges, avala l'esclavisme laboral. Alejandro Calvente, portaveu del sindicat mèdic a Castelló.
3: Y se legaliza la esclavitud de los médicos y facultativos. No hay un tope horario como tiene cualquier trabajador, que al final es la reivindicación fundamental. No hay un tope de jornada laboral en 35 o 37. Ya de entrada nos vamos a 48 o a 45 guardias de 24 horas que dicen que han desaparecido. Pues eso es mentira.
2: Els metges són conscients de que la vaga suposa

0: posarà un col molt dur a les llistes d'espera i a la salut dels seus pacients.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, en una entrevista amb Rafa Latorre, en Más de Uno, en Onda Cero, ha dit que ha intentat evitar els aturs i ha recordat que l'Estatut Marc està ara en el Congrés dels Diputats, on es discutirà i votarà.
2: Hemos propuesto que se abra un intergrupo de trabajo para dar salida o dar respuesta a una de las reivindicaciones del comité de huelga, que es que los médicos tengan un estatuto propio. Y yo defiendo que se puede trabajar en una legislación propia siempre y cuando no se haga sobre las cenizas de las mejoras laborales del resto de los profesionales.
3: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
1: El Sindicat Majoritari de l'Ensenyament Públic, l'STPB, ha convocat esta vesprada una marxa lenta de bicicletes i patinets a València com a prèvia a les tres manifestacions convocades demà a Castelló, València i Alacant, impulsades per la Plataforma per l'Ensenyament Públic, Ramon Pérez.
4: El portaveu de l'STPB, Marc Candela, insisteix en que la vaga està suspesa, no desconvocada, i diu que els docents esperen més avanços.
5: Com la situació és la mateixa que quan vam suspendre la vaga indefinida en juny, el professorat pues, vol continuar mobilitzant-se per aconseguir aquestes millores que encara no tenim, no? I que perquè les propostes de la conselleria han sigut insuficients fins ara. Les manifestacions entenem que seran seguides massivament i esperem que això també pues, faci que la conselleria reaccioni, no?
4: Demanen tornar a negociar directament amb la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i amb el secretari autonòmic, Daniel McEvoy.
5: Caldria un model en el qual políticament podrem contestar. I això normalment passa perquè estigui la consellera davant. Per tant, caldria recuperar aquest tipus de reunions per a saber fins on estan disposats a arribar, no?
1: Mentrestant, la ministra d'Universitats i secretària dels socialistes valencians, Diana Morant, ha lamentat avui que les decisions del president de la Generalitat en l'inici de curs hagin sigut menysprear el professorat i totes les seues demandes. Ho ha dit abans d'assistir a l'obertura del curs 2026-2027 de la Universitat de València. Considera Morant escàs el repartiment de ventiladors que s'ha fet en els centres educatius i que no es pot esperar res millor després que la Generalitat hagi recorregut al Suprem, diu, l'últim pla edificant del Botànic, Amparo Sánchez.
6: Esta decisió deixa de moment en l'aire actuacions en 15 col·legis valorades en 65 milions d'euros que van ser aprovades en 2023 pel Consell en Funcions. En clau universitària, Morant considera que no es pot permetre que alumnes amb bones notes d'accés a la universitat es queden sense plaça. Aposta per lleis d'equitat que garantisquen les places sol·licitades.
7: Las universidades no están pudiendo ofrecer más plazas en las carreras de mayor demanda porque no tienen financiación suficiente para hacerlo. Leyes de equidad que garanticen que todas las plazas que se requieran sean aportadas por las universidades. De manera que esa ley de equidad obligue a la comunidad autónoma a financiar de manera adecuada que cree suficientes plazas para los alumnos de cada territorio.
6: Reitera que l'alternativa per a molts estudiants és desistir sobre el que volen estudiar per vocació o formar-se en una universitat privada. Segons Morant, el 14% dels crèdits que se sol·liciten en l'actualitat són per a poder cursar estudis universitaris.
1: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha parlat també d'aquest recurs de la Generalitat al Suprem de l'últim pla edificant del Botànic. El justifica en que les inversions es van comprometre en un període, diu, d'itinerància política.
4: Sí, concretament entre les últimes eleccions autonòmiques i la conformació del llavors govern de PP i Vox, i per a Pérez Llorca es va fer motivat únicament per interessos partidistes de PSPB i Compromís.
8: Fue una decisión que tomó el gobierno de la Generalitat Valenciana después de haber perdido las elecciones. Y tomó una decisión arbitraria, solo premiando ayuntamientos que estaban gobernados por su color político. Cuando un dirigente gobierna, gobierna para todos los ciudadanos. Y no les mira el carnet político a ninguno. Y establece necesidades y prioridades en base a criterios y a rigor técnico. Y eso no se daba.
4: Declaracions del president de la Generalitat des d'Elx, on avui hi té lloc el 8è Congrés Nacional de l'Aigua, al qual Pérez Llorca ha tornat a reivindicar el trasbassament Tajo Segura.
1: I este mes de setembre es compleixen 7 anys de la dana que va causar la inundació de la Vega Baja. Des de l'organització agrària Asacha denuncien avui l'abandó del govern central davant el risc que puga haver un altre episodi de pluges torrencials en la zona. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: Sí, entramos en la época propicia para las danas y el presidente provincial de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido una actuación inmediata con la regulación del Segura en las cabeceras, así como el arreglo del espigón de la desembocadura en Guardamar.
10: El espigón sigue taponando la salida natural de las aguas. Por eso reclamamos al Ministerio las obras de laminación y la modificación del espigón de Guardamar.
9: Andreu reconoce que sí que ha habido un importante esfuerzo inversor de la Generalitat y la Confederación Hidrográfica para la mejora de la red de acequias. No obstante, son actuaciones, según Asaja, que deben ir acompañadas por las grandes obras que corresponden al Estado y con un calendario concreto, así como con su correspondiente dotación económica.
11: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
12: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet, perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia, en Renfe.
1: El personal de vigilància i prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Baersa s'ha concentrat este matí a València.
6: Demanen una resposta efectiva de l'empresa i la Generalitat per a les seues reivindicacions. Més mitjans, més estabilitat i millores en la jornada laboral. El 15 de setembre hi ha prevista una mesa de negociació. Rita Monreal forma part de la unitat mòbil de prevenció d'incendis a Énguera.
13: Este verano ha sido especialmente duro, pero no va a ser más duro que el que viene, ni de los próximos que vendrán. Evidentemente, estas son unas condiciones que cada vez van a ser más extremas para los trabajadores y las trabajadoras, y por eso consideramos que pedir unas condiciones dignas no es algo descabellado.
1: I l'Associació de Càncer de Mama Triple Negatiu, Les Triples, ha presentat el projecte La Motxilla que Acompanya, que converteix una motxilla i els 11 objectes que conté en un símbol de tot allò que acompanya una persona durant un procés de càncer de mama triple negatiu. Una iniciativa que desenvoluparan els hospitals el proper any.
6: Una lupa, llanterna, cantimplora o el telèfon mòbil, entre altres, deixen de ser objectes quotidians per a representar emocions, persones, recursos i gestos menús que poden fer més lleuger el camí. Marta Virino, presidenta de l'associació, recorda que este tipus de càncer el tenen el 15% de les diagnosticades de càncer de mama.
14: Y es una mochila que en vez de ir cargada de piedras y de cosas malas y de tratamientos y de tristeza y demás, va cargada de cosas buenas, de cosas que nos han servido durante el tratamiento. Tipo unas zapatillas deportivas, porque el deporte es aconsejado para pacientes de cáncer. Y hacerles ver que no solo es una mochila de piedra al tener un cáncer, sino que también la podemos llenar con cosas positivas, que se sientan acompañadas, que no están solas.
1: I un jove de 25 anys ha mort i una dona de 29 ha resultat ferida en un accident de trànsit esta matinada a Castelló. El sinistre s'ha produït cap a les 5:30 de la matinada a l'avinguda del Castell Vell a l'altura del llit del riu Sec. I la Guàrdia Civil ha detingut a 3 persones després d'interceptar un vehicle d'alta gamma que transportava aproximadament 1 quilogram de cocaïna ocult en un doble fons. Els fets van ocórrer el passat 31 d'agost durant un dispositiu preventiu de control d'alcohol i drogues instal·lat en l'A3 a Requena. Pel que fa a l'oratge, divendres de núvols baixos que aniran desapareixent al llarg de la vesprada, màximes de 30 graus de mitjana, 29 a Castelló, 28 a València. La EMET preveu un cap de setmana sense massa canvis. Bona vesprada.
15: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
16: Són les 2 de la tarda, la 1 en Canàries. Hoy es 11S. Hace 25 años que el mundo cambió. Los atentados que destrozaron las vidas de miles de personas en Estados Unidos dejaron una huella profunda que un cuarto de siglo después sigue presente en nuestro mundo. A partir de aquel 11 de septiembre cambiaron las prioridades, se adoptaron medidas extraordinarias en materia de inteligencia y de vigilancia, se alteraron las relaciones internacionales, se distorsionó la manera en la que empezamos a interpretar las amenazas, las fronteras y la identidad. Fue el precio a pagar para sentirnos más seguros ante la amenaza yihadista, a la que el mundo respondió con medidas antiterroristas que han violado en ocasiones derechos de grupos vulnerables, según relatores de la ONU, que han alimentado la impunidad, que han silenciado a disidentes, minorías o a migrantes. En nombre de la seguridad que los peores atentados de la historia nos arrebataron hace 25 años. Hoy es 11S, en Cataluña celebran su diada, con el independentismo resquebrajado, partido por la mitad, y con la irrupción de un partido islamófobo que aprovecha la grieta y la debilidad y saca pecho de su aversión al Islam, la Alianza Catalana de Silvia Urriols, ultra y racista, que se dispara en las encuestas. Hoy es 11S y 44 días después del asalto a Ceuta, consentido y orquestado por Marruecos, del que sí avisó el CNI a

0: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 i els donem la benvinguda des d'un lloc molt especial. Estem emitint un directe, un programa fins les 3 de la vesprada des de Montanejo, al cor de l'Alt Millar. Si ho fem des d'un lloc a més amb molta història, Villa Purificació. Per a parlar de què? Doncs de turisme, d'un dels grans atractius de l'interior de la nostra comunitat. Turisme de natura, turisme actiu, turisme de salut i sobretot de tot allò que passa quan un poble menut es converteix durant uns mesos també en un autèntic punt de trobada. Perquè Montanejos té una dada que ho diu tot pràcticament. Un cens d'uns 600 habitants empadronats, però que quan arriba l'estiu així pot arribar a coincidir més de 8.000 persones. Un municipi que ara mateix està de festa i que bé ho ha pogut comprovar de primera mà. Andrea Agut, companya, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Tuguem ja tot el matí així perquè hem fet sí. El nostre programa local, Más de una Valencia, des d'ací també. I tu has aprofitat, ja que estan en festes avui i demà, seran els últims dies,
1: sí,
0: per apropar-te a aquesta plaça d'Espanya.

0: sí. Per a veure un poc els bous.
1: Pues sí, la plaça d'Espanya, que és el centre neuràlgic de les festes. Ahí es fan esos bous al carrer, no?, que són tan típics en aquesta província, en la província de Castelló. Avui eren, si no m'equivoque, el tercer dia de bous al carrer. Han fet pel matí, perquè sí, tenen bous. Pel matí, uh-huh, per la vesprada i per la nit. Uh-huh. Pel matí el que fan és esa solta d'animals, podríem dir, esa entrada on la gent que encara s'alça molt cansada després de dormir poques hores de la festa de la nit anterior, va a veure els animals que van a soltar, no?, que van a veure per la vesprada, i es congreguen després de dormir poques hores de nou ahir tots a la plaça d'Espanya en les seues camisetes, de les seues...
0: Les penyes.
1: Així diuen penyes, uh-huh, en alguns pobles són colles, però així són penyes, i bé, i conten un poquet com va anar la nit d'ahir i ja se preparen per al dia d'avui, que avui és divendres, avui és dia gros, n'hi ha concert, n'hi ha orquesta, i bé, per acabar per tot lo alt de l'últim cap de setmana de festes.
0: Doncs sí, d'això parlarem, i no només d'això, ens acompanyarà en uns minuts també el secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, per a parlar-nos també de la proposta d'este turisme d'interior tan atractiu com és Montanejos, i que la temporada ja podíem conèixer que és de 9 mesos o més, és que és un turisme que atrau durant tot l'any. Però no només això, parlarem també amb el gerent de la Fundació de Turisme de Montanejos, Sebastián Gómez, descobrirem què està passant amb el turisme d'interior i quines propostes tenim a la vista, molts esdeveniments que no es poden perdre, per donar-los algunes dades. 2 i 3 d'octubre, la gran fira del formatge a Montanejos, per dir-los alguna, perquè vagin fent un poc de boca. I també parlarem d'algo molt típic així, que segur que si algú ha vingut a Montanejos alguna vegada o l'ha vist o se n'ha pujat, que és ixe tren turístic. En una de les particularitats és que és el tren turístic amb la temporada més llarga de la Comunitat Valenciana, perquè només farà un mes o dos mesos, així que de seguida coneixem també estos detalls, però parlarem també de gastronomia, d'una geladeria de la qual ja hem pogut fer
1: ens
0: un tast.
1: Ens hem enamorat.
0: Tots.
1: Bon dia.
0: Que ens ha encantat, que està així al municipi, que és la Querencia. Hem pogut esmorzar els bocates també del restaurant,
1: de
0: del bar
1: Mijares, del bar Mijares, que té unes vistes directes al riu, a més, en ese balconet que té. Espectacular.
0: Sí, és que així, quan
1: de
0: parlem de turisme, sabem del que parlem precisament, perquè ja venim nosaltres a ficar-nos pues a viure-ho i poder contar-ho de la millor manera. Però no només això, parlarem també d'aquest turisme actiu, dinàmic, que bueno, pues ens contaran tot el que no només esta temporada, sinó què podem fer en la natura que ens envolta si a Montanejos, quines activitats podem fer al riu, quines experiències podem viure. Així que ens tenen que acompanyar en esta mitja horeta de ràdio que arranquem ja en eixa ronda d'entrevistes, i també donar les gràcies, doncs, a la gent que avui ens acompanya així en Villa Purificació, que tenim una miqueta de públic, això sempre és d'agrair així a Montanejos, i als nostres companys Jordi Andrés i Alejandro Bermúdez, que ens acompanyen en la part tècnica. Precisament els que fan possible també una connexió amb el secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, que el tenim a l'altra línia del telèfon, per a bé, parlar un poc del turisme i de sobretot com ha quedat este estiu 2026. José Manuel Camarero, muy buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes, Begoña y Andrea. Qué envidia me dais, que estáis ahí. Mira, que yo he estado hace no mucho, pero sí. Hoy no puedo estar ahí y me da rabia, porque además es que...
0: A l'altra línia del telèfon, per a bé, parlar un poc del turisme i de sobretot com ha quedat este estiu 2026. José Manuel Camarero, muy buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes, Begoña y Andrea. Qué envidia me dais, que estáis ahí. Mira, que yo he estado hace no mucho, pero sí. Hoy no puedo estar ahí y me da rabia, porque además es que habéis dicho algunas de las cosas que más diferencian al turismo en la Comunidad Valenciana: cómo se come, cómo se está, cómo se disfruta, cómo se viven las fiestas, y bueno, pues contento de poder estar aquí con vosotras contando un poquito pues por qué nos eligen tantos miles de turistas cada año, que lo estáis viviendo en primera persona en Montanejos.
0: Desde luego. Y se nos ha olvidado una cosa y muy importante. Hablamos de esa gastronomía, de las actividades, de las experiencias y la gente. Porque claro, eso también es parte del atractivo, nuestro atractivo turístico, que no sé si nos puede hacer un balance rápidamente de lo que ha sido este verano. ¿Qué cifras nos ha dejado el turismo aquí en nuestro territorio?
2: A ver, siempre me pasa lo mismo cuando me preguntáis por las cifras de verano. Siempre os digo, oye, preguntarme de todo el año. Todo el año es importante. Todo el año
0: claro, no
2: ya
0: solo de verano.
2: Introducimos. Cierto. Porque al final sí que es verdad que lo estáis comprobando. El turismo, y no solamente en el litoral, sino también en el interior, se va alargando, se va estirando. Esa temporada estival se va estirando a lo que es todo el año. Y siempre os digo.

0: La Ribera del Duero es cultura, historia y excelencia embotellada en más de 300 bodegas. Descubre los secretos, el esfuerzo y la innovación que la han convertido en un referente mundial. El jueves 17 por fin se emite en directo desde el corazón de la región. Jaime Cantizano y todo su equipo te esperan en el Salón de Actos de las Antiguas Escuelas de San Esteban de Gormaz, en Soria. Una cita imprescindible con el patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Este jueves 17 a partir de las 3 de la tarde, vívelo en Por Fin con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
2: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
3: La gossa sorda ha sigut durant més de dues dècades un dels noms imprescindibles de la música en valencià. Nascuts a la localitat alacantina de Pego, a la fi dels anys 90, el grup va aconseguir construir una identitat sonora pròpia a partir d'una mescla explosiva de ska, rock, punk i reggae, sense renunciar a elements tradicionals com la dolçaina. Des dels seus inicis, la banda va destacar no sols per la seva energia sobre l'escenari, sinó també pel contingut de les seues lletres. En un marcat caràcter reivindicatiu, les seues cançons aborden qüestions socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la gossa sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la comunitat valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2017, després d'anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la gossa sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramón Pérez.
1: Ya está así la primera acción reivindicativa del profesorat valencià en este curso escolar. Una bicicletada y patinada a marcha lenta recorre a hores d'ara el centre de València en la jornada prèvia a demà dissabte, que tindrem manifestació del sector educatiu a València, Alacant i Castelló de la Plana. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. 7 anys es compleixen este cap de setmana de la dana que va inundar el Baix Segura i sectors de la comarca afirmen que la zona no està preparada ara mateix per a un possible nou episodi de pluges així. I als esports, la prèvia del Sevilla-València. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. En marcha, ya en directe, la primera acció reivindicativa del professorat valencià d'este nou curs escolar, que és una bicicletada a marcha lenta que està recorrent des de les 6 els carrers del centre de València en una convocatòria del Sindicat de l'Ensenyament STPV, Núria Moreno.
2: Marc Candela, el portaveu de l'STPP, insisteix que la vaga està suspesa, no desconvocada, i diu que els docents esperen més avanços.
3: Com la situació és la mateixa que quan vam suspendre la vaga indefinida en juny, el professorat pues, vol continuar mobilitzant-se per aconseguir aquestes millores que encara no tenim, no? I que perquè les propostes de la conselleria han sigut insuficients fins ara. Les manifestacions entenem que seran seguides massivament i esperem que això també faci que la conselleria reaccioni. No?
2: Demanen tornar a negociar directament amb la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i el secretari autonòmic, Daniel McEvoy.
3: Caldria un model en el qual políticament podrem contestar. I això normalment passa perquè estigui la consellera davant. Per tant, caldria recuperar aquest tipus de reunions per a pues, saber fins on estan disposats a arribar. No?
2: La marxa d'esta vesprada és la prèvia de les manifestacions convocades demà a les 3 capitals de província.
1: Hem conegut en les últimes hores que la Generalitat ha presentat un recurs davant el Tribunal Suprem pel Pla Edificant de Millora d'Infraestructures Educatives impulsat pel passat govern del Botànic d'Esquerres, concretament per un seguit d'inversions que es van comprometre en un moment molt específic, una vegada passades les últimes eleccions autonòmiques i a l'espera encara de la conformació del llavors nou govern de PP i Vox, i que per a l'actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tot es va fer motivat únicament per interessos partidistes del Partit Socialista i de Compromís.
4: Fue una decisión que tomó el gobierno de la Generalitat Valenciana después de haber perdido las elecciones. Y tomó una decisión arbitraria, solo premiando ayuntamientos que estaban gobernados por su color político. Cuando un dirigente gobierna, gobierna para todos los ciudadanos. Y no les mira el carnet político a ninguno. Y establece necesidades y prioridades en base a criterios y a rigor técnico. Y eso no se daba.
1: Són inversions les que ara queden en suspès per valor de 65 milions d'euros. La ministra de Ciència i secretària general del PSPP-PSOE, Diana Morant, critica esta decisió de la Generalitat i denuncia que en la seua opinió el govern valencià no està fent res ni per l'ensenyament a col·legis i instituts ni tampoc, per exemple, a les universitats públiques valencianes.
5: Las universidades no están pudiendo ofrecer más plazas en las carreras de mayor demanda porque no tienen financiación suficiente para hacerlo. Leyes de equidad que garanticen que todas las plazas que se requieran sean aportadas por las universidades. De manera que esa ley de equidad obligue a la comunidad autónoma a financiar de manera adecuada que cree suficientes plazas para los alumnos de cada territorio.
1: Atenció a això, els metges i les metgesses han convocat vaga indefinida a partir del pròxim 28 d'octubre. Protesten contra l'Estatut Marc que proposa el Ministeri de Sanitat. Hi ha 33.000 facultatius cridats a la protesta així al nostre territori. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
6: El text ja és projecte de llei i, segons els metges, avala l'esclavisme laboral. Alejandro Calvente, portaveu del Sindicat Mèdic a Castelló.
7: Y se legaliza la esclavitud de los médicos y facultativos. No hay un tope horario como tiene cualquier trabajador, que al final es la reivindicación fundamental. No hay un tope de jornada laboral en 35 o 37. Ya de entrada nos vamos a 48 o a 45 guardias de 24 horas que dicen que han desaparecido. Pues eso es mentira.
6: Els metges són conscients de que la vaga suposarà un colp molt dur a les llistes d'espera i a la salut dels seus pacients.
1: I una protesta més, i de la qual venim parlant a més els últims dies. El personal de vigilància i de prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Vaersa s'ha concentrat

0: Avui a València demanen a la Generalitat més mitjans, més estabilitat i també millores a la seva jornada laboral. Sentim Rita Monreal, ella forma part de la unitat mòbil de prevenció d'incendis a Énguera, a la Canal de Navarres.
1: Este verano ha sido especialmente duro, pero no va a ser más duro que el que viene, ni de los próximos que vendrán. Evidentemente, estas son unas condiciones que cada vez van a ser más extremas para los trabajadores y las trabajadoras, y por eso consideramos que pedir unas condiciones dignas no es algo descabellado.
0: La Generalitat recorda que hi ha programada una reunió de treball amb els sindicats per a dimarts que ve, serà quan actualitzaran, diuen, les condicions del Servei de Vigilància i de Prevenció d'Incendis. Per cert, que els parcs naturals de la comunitat són des d'avui un mes. El govern valencià ha aprovat avui divendres la creació del nou parc natural de la Serra d'Escalona i la dehesa de Campoamor, al Baix Segura, entre Oriola, Sant Miquel de les Salines i el Pilar de la Foradada.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: Són ara mateix les 7:26 de la vesprada. Este cap de setmana es compleixen 7 anys de la dana que va causar la inundació del Baix Segura i des de l'organització agrària Saja denuncien l'abandonament del govern central davant del risc que puga haver-hi un altre episodi de pluges torrencials a la comarca. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: Sí, entramos en la época propicia para las danas y el presidente provincial de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido una actuación inmediata con la regulación del Segura en las cabeceras, así como el arreglo del espigón de la desembocadura en Guardamar.
4: El espigón sigue taponando la salida natural de las aguas. Por eso reclamamos al Ministerio las obras de laminación y la modificación del espigón de Guardamar.
3: Andreu reconoce que sí que ha habido un importante esfuerzo inversor de la Generalitat y la Confederación Hidrográfica para la mejora de la red de acequias. No obstante, son actuaciones, según Asaja, que deben ir acompañadas por las grandes obras que corresponden al Estado y con un calendario concreto, así como con su correspondiente dotación económica.
0: La Unió Llauradora alerta per la seva banda del fort envelliment de les persones perceptores d'ajudes directes de la PAC al nostre territori i, al mateix temps, de la insuficient incorporació de joves al sector agrari valencià. 15.000 perceptors valencians, el 48% del total, tenen 65 anys o més i només un 5% són menors de 40. Del camp a la sanitat, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negatiu, Les Triples, ha presentat avui el projecte La motxilla que acompanya, que converteix una motxilla i els 11 objectes que conté en un símbol de tot allò que acompanya a una persona durant un procés de càncer de mama triple negatiu. És una iniciativa que desenvoluparan els hospitals el pròxim any. Amparo Sánchez.
5: Una lupa, llanterna, cantimplora o el telèfon mòbil, entre altres, deixen de ser objectes quotidians per a representar emocions, persones, recursos i gestos menuts que poden fer més lleuger el camí. Marta Virino, presidenta de l'associació, recorda que este tipus de càncer el tenen el 15% de les diagnosticades de càncer de mama.
6: Y es una mochila que en vez de ir cargada de piedras y de cosas malas y de tratamientos y de tristeza y demás, va cargada de cosas buenas, de cosas que nos han servido durante el tratamiento. Tipo, unas zapatillas deportivas, porque el deporte es aconsejado para pacientes de cáncer. Y hacerles ver que no solo es una mochila de piedra al tener un cáncer, sino que también la podemos llenar con cosas positivas. Que se sientan acompañadas, que no están solas.
5: La iniciativa ha sido creada al costat de la dissenyadora gràfica i artista Eve Fox. També s'ha creat un calendari solidari.
0: La Generalitat ha autoritzat la Conselleria de Sanitat a contractar les obres del nou Hospital General de Castelló, que eixiran a licitació pròximament amb un pressupost base de més de 474 milions d'euros i un termini d'execució de 60 mesos. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
7: Segons la Generalitat Valenciana, el projecte permetrà ampliar i actualitzar els serveis sanitaris amb noves instal·lacions i solucions tecnològiques i organitzatives. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
8: tendrá hasta 7 bloques, entre ellos el edificio de hospitalización y UCI, un centro de especialidades, un centro de investigación sanitaria y un aparcamiento subterráneo de 500 plazas, y permitirá actualizar y ampliar todos los servicios asistenciales con un plazo de ejecución de las obras de 5 años. Es una actuación fundamental para toda la provincia.
7: Durant les obres es mantindrà l'activitat de l'actual Hospital General.
0: Un jove de 25 anys ha mort i una de 29 ha resultat ferida en un accident de trànsit de la passada matinada a Castelló de la Plana. El sinistre es va produir cap a les 5:30 aproximadament a l'avinguda del Castell Vell, a l'altura del llit del riu Sec. Juanjo.
7: El turisme en què viatjaven a Eixit de la Via ja ha quedat bolcat fora de la calçada amb els dos ocupants atrapats. Els bombers han intervingut per escarcel·lar-los i els serveis sanitaris han practicat maniobres de reanimació al conductor, tot i que finalment ha mort. La dona que viatjava com a copilot ha sigut traslladada a l'Hospital General de Castelló. La policia investiga les circumstàncies i les causes de l'accident.
0: La Guàrdia Civil ha detingut 3 persones després d'interceptar un vehicle d'alta gamma que transportava aproximadament 1 quilo de cocaïna amagat en un doble fons del vehicle. Els fets van ocórrer el passat 31 d'agost durant un dispositiu preventiu de control d'alcohol i de drogues instal·lat a l'A3 a Requena. Dani Rodrigo.
9: Tot va començar quan els agents van donar l'alta a un vehicle. És en aquest moment en el que el conductor va realitzar una maniobra evasiva quan estava pràcticament detingut. A partir d'aquest instant es va activar un dispositiu de seguiment i després de recórrer aproximadament 11 quilòmetres, les patrulles van aconseguir interceptar el vehicle. Una vegada detingut, els agents van realitzar una inspecció i van localitzar un doble fons en el qual es trobava 1 quilogram de cocaïna. Com a resultat de l'actuació van ser detinguts 3 homes de 20, 24 i 33 anys.
0: I la Benemèrita ha evitat al port d'Alacant l'eixida il·legal del nostre territori de 1.500 pardals amagats en un cotxe que anaven a ser transportats fins a Algèria. En el marc d'esta actuació, els agents han detingut un home acusat dels delictes de contraband contra la flora i la fauna silvestres, maltractament animal i resistència i desobediència a les autoritats. 1.320 exemplars han sigut alliberats, mentre que 90 es trobaven lesionats i d'altres directament van morir. I un últim apunt de la crònica de successos, també de la Guàrdia Civil, que ha desarticulat una organització criminal a Borriana, a la Plana Baixa, suposadament dedicada a empadronar persones estrangeres de manera il·legal. Fins al moment s'han pogut constatar 26 casos d'aquestes característiques. Se'ls imputen 36 delictes d'estafa, usurpació d'estat civil i falsificació de documents privats, a més de la pertinença al grup criminal. Anem ja amb els esports. Ja tenim per ací per la taula dels estudis d'Onda Cero a Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
10: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Preparat, suposa, amb la prèvia del Sevilla-València d'ací a no res.
10: Sí, sobretot esperant amb ganes, no? L'11 de Carlos Corberán, veurem si torna a inventar en defensa. Tot apunta que sí. Estem esperant, com dic, aquesta alineació, que en principi seria la formada per Dimitrievski, Pepe, Lutarrega i Arnau, com a centrals, Mafeu i Gallas laterals, Harvey Elliott, Grinic, Javi Guerra i Sato al mig del camp i Dan Juma com a davanter, tot i que l'aposta de Víctor Lluc és amb Hugo Duro com a davanter centre, i jo coincidisc en ell en que probablement el titular siga Hugo Duro, i de fet ho espere, sobretot perquè és el futbolista que més rendiment a nivell golejador li està donant al València en les últimes temporades. Un València, recordem, que només ha fet un gol en les 4 primeres jornades.
0: Sí, sí.
10: Roda de premsa molt tensa, la d'ahir de Carlos Corberán. Escolta el que deia ahir.
11: Mira, yo el primer año llegué al Valencia, me dejé la vida cada día con el equipo, cumplimos el objetivo. El segundo temporada en el Valencia, me dejé cada día la vida y el equipo consiguió el objetivo. Y este año llevamos 4 partidos. Lo que hará Corberán es dejarse la vida cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.
10: Que no va dimitir, tot i que està qüestionat, li han donat 3 partits, el d'avui davant el Sevilla, el de la setmana que ve davant l'Alavés i el del pròxim cap de setmana, que tancarà aquestes 3 jornades abans del paro per seleccions davant la Reial Societat. Tot arrenca, per tant, en el dia d'avui per a un València que, com te dic, juga a les 9 davant el Sevilla, que contarem en directe al Ràdio Estadio Valenciano. Tor per al Llevant serà el diumenge, 4 i quart al Ciutat de València, ho va fer davant el Barça, demà parla Luis Castro, i avui a les 9 de la nit, segon amistós de pretemporada per a València Bàsquet. El Villarreal és el que haurà d'esperar una miqueta més per a arrencar la jornada. Víctor Frank, bona vesprada.
12: Què tal, Sergi? Llarg cap de setmana per a un Villarreal que no serà fins al proper dilluns quan tanque la jornada en el partit que disputarà a casa davant del Betis, en principi amb les baixes de Carlos Romero i Juan Foyt. Més actualitat per a un Castelló que viatja avui a Girona, on demà juga davant de l'aspirant número 1 a l'ascens de categoria. Els albinegres volen mantindre el liderat de la segona.
10: Gràcies, Víctor. I a la capital il·licitana estem pendents del que passa a la porteria. Demà juga l'Elx a Sant Mamés davant l'Atleti i en principi l'entrenador sí que respalda Dituro Valls de Pals.

0: Felipe Canals, buena vesprada.
1: Buenas tardes. Deituro será titular mañana en San Mamés en el Athletic Club de Bilbao Elche. El técnico Martín Anselmi ha respaldado al guardameta argentino a pesar de los errores en las últimas dos jornadas ante Racing de Santander y Real Sociedad. Un Martín Anselmi, el técnico del Elche, que también se siente él respaldado por la propiedad, por el club. Dice que no ha venido a Elche para estar cinco minutos y que quiere estar mucho tiempo en el club ilicitano.
0: Gracias, Felipe. Y Alacant esta vez me esperando a David Esteve y ya último hora que arriba en forma de convocatoria. David Esteve, buena vesprada.
2: Buena vesprada. El Hércules ya está en Barcelona, donde mañana a las 4:30 de la tarde se mide al Europa en Can Dragó. Todo esto con Alberto Toril en la convocatoria. El delantero mallorquín se ha subido al autobús y después de 5 meses tiene opciones de reaparecer y de volver a enfundarse la camiseta del Hércules. Son bajas Soldevila, Oben y también Guti, que se ha lesionado en el entrenamiento de hoy.
0: Gràcies, David. Com te conte, pendents d'aquest partit del sí. València. Anem a veure si té minuts o no Justin de Haas, que finalment sí que ha entrat en la convocatòria. Estava lesionat el central i recordar que ha viatjat Guido, que no va estar en convocatòria perquè està lesionat, però és el capità de l'equip i vol estar amb els seus companys recolzant-los en un partit que, com te contava, és que és molt complicat, molt complexe, sobretot perquè necessiten els 3 punts, si no, la setmana que ve se va a fer costera per amunt.
3: Ha iniciat el València la temporada de la pitjor de les maneres.
0: Sí, un punt de 12 possibles.
3: Te sentim de nou, Sergi, a les 8:50 a la brújula de Radio Estadio. Actualitzem esta i molta més informació i a les 9 mencionaves que tenim Radio Estadio Valenciano.
0: Sí, arranca en el 90.9. Arrencarem a les 8:30 en el 90.9. Després farem eixa brújula en Comunitat Valenciana i a les 9 el partit.
3: Molt bé, vos sentim. Gràcies.
0: Gràcies, adeu.
3: Adeu, adeu. Cap de setmana estable i assolellat, sense canvis ni al nord, ni al centre, ni al sud del territori. Cel net de núvols serà l'única notícia de dissabte i de diumenge, amb temperatures, això sí, a l'alça, fruit precisament d'esta estabilitat atmosfèrica, màximes de 30 graus a Alacant, de 29 graus a Castelló de la Plana i de 28 a València. Així està la Comunitat Valenciana a 11 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, l'última hora de l'actualitat esportiva, sí, a la brújula d'Onda Cero. És divendres, però la ràdio continua en directe. Molt bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
6: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
7: Pues yo solo oigo la carretera.
6: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
8: Ven a Motor Pacífico en Alcira y comprueba nuestras inmejorables condiciones. En la calle Joanot Martorey, Motor Pacífico, concesionario Volkswagen en Alcira. El mes de setembre és una data assenyalada per als més menuts de la casa que ja tornen al col·le després de les vacances d'estiu. Aquesta és una bona excusa per a reutilitzar els materials escolars que cada any suposen una despesa extra per a les butxaques dels pares. Recordeu també que al contenidor blau tirarem els residus de paper i cartó com els folis que ja no serveixen. Al contenidor verd tirarem els envasos de vidre i al contenidor groc els envasos lleugers. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Consorci Ribera i Valldigna.
9: Tu negocio, tu empresa, es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y sobre todo, resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros también. Que no te confundan. Tu publicidad en A3 Media Radio.
10: Llama a Onda Cero 96 241 7559 o envíanos un correo electrónico publicidadlaribera@ondacero.es.
11: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Bona vesprada, saludem a tots els oients de Onda Cero, a la comunitat valenciana, des d'este Radio Estadio Valenciano que estem emetent en la província de València en el dial habitual per a seguir els partits del

0: València Club de Futbol, el 90.9. Així que en acabar esta brújula del Ràdio Estadio, tots aquells que vulguin seguir el partit del València poden fer-ho a través de la pàgina web de l'aplicació mòbil i també del compte en Twitter de Onda Deportiva València, arroba de València. Ahí estem pendents del partit que arranca a les 9 de la nit al Sánchez-Pizjuán, amb moltes rotacions en el 11 d'un Carlos Corberán que avui canvia el sistema, va eixir amb línia de 4 raere, amb Dimitrievski a porteria, línia defensiva per a Gallà, Tàrrega, Pepe, Lu i Arnau Martínez, per davant li ho dient Gampili Pugrínic, les bandes són per a Sato i Otorbi, Javi Guerra actuarà de mitja punta i el davanter serà Arnau Danjuma, davant el tècnic alacantí Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, que va eixir amb la Jodimos en porteria, línia de 4 per a Juan Iglesias, Castrín, Quique Salas i Gabriel Suazo, per davant Fofana Magume, Félix Correia i Miguel Sierras laterals, i dalt estaran Lucas Stasin e Isaac Romero. Són els 11 en el dia d'avui. Recordem que també està a punt d'arrencar el partit de València Bàsquet davant l'Obradoiro, és el segon amistós de la pretemporada, i que el diumenge juga el Llevant davant el Barça a les 4 i quart, farà a l'estadi Ciutat de València amb l'absència per lesió de Eta Eyong. Demà parla, per cert, Luis Castro, el tècnic del Llevant, en ixa prèvia de cara al partit davant el Futbol Club Barcelona. Però fem de forma habitual i no tan típica per als oients del Ràdio Estadio Valenciano, però sí contem, com sempre, l'actualitat esportiva, tota la comunitat valenciana, amb eixa primera parada que anem a fer a Vila-real, tot i que el conjunt groguet arranca dilluns la competició. Víctor Frank, bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Llarg cap de setmana el que té de per davant el Vila-real, que no va ser fins el proper dilluns a les 9 de la nit, quan l'estadi de la Ceràmica arriba la visita del Betis. El conjunt groguet, que té aquesta oportunitat per tal de trencar la mala dinàmica en aquest inici de temporada, on en Íñigo Pérez a la banqueta encara no coneix la victòria, ni en Lliga ni en Champions, i on arrencarà una setmana on tindrà 3 partits en únicament 6 dies. Les baixes, en principi, si no hi ha sorpresa, de Juan Foix i de Carlos Romero. L'actualitat en la província de Castelló mira, per tant, al Club Deportiu Castelló, que avui ha viatjat a Girona, on demà s'enfronta com a líder de la categoria al màxim aspirant a l'ascens, com és el cas del Girona, l'equip amb més pressupost de la categoria.
0: Gràcies, Víctor, i ens n'anem a la capital del Vinalopó, pendents del que pot passar a la porteria del conjunt il·licità. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Muy buenas. El Elche jugará mañana en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao con Dituro y 10 más. Así ha zanjado el debate Martín Anselmi en torno a la figura del guardameta argentino, y es que ha cometido errores de bulto en las últimas jornadas ante Racing de Santander y Real Sociedad. Estaba abierto el debate sobre si Alejandro Iturbe podría debutar por fin con la elástica franjiverde. Lleva 15 meses en el Elche y aún no ha debutado en partido oficial, pero Martín Anselmi ha dicho que es el momento de respaldar a Dituro, que sería injusto quitar al capitán por estos dos partidos. El resto del once, una incógnita, porque se desconoce si Kevin Lomónaco, uno de los últimos fichajes, está preparado para debutar. Él dice que sí, que físicamente se encuentra bien, y sobre todo si Lemar y Osorio serán titulares después de los buenos minutos que tuvieron en la segunda mitad ante la Real.
0: Gràcies, Felipe, i anem a la capital, a la cantina, amb novetats a la convocatòria de l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
3: Buena esprada. El Hércules ya está en Barcelona, donde mañana a partir de las 4:30 de la tarde se mide al Europa en Candragó, con la principal novedad de que Alberto Toril se ha subido al autobús. El delantero mallorquín, después de 5 meses en el dique seco, tiene opciones de enfundarse de nuevo la camiseta del Hércules. Un Hércules que busca la reacción después de 2 derrotas consecutivas para arrancar el curso como local. Además, Beto Compán, técnico blanquiazul, ha confirmado que el Hércules va a ir hasta el final en el caso Javi Moreno, después de que el juez único de competición desestimase el recurso por la alineación indebida. El técnico del Hércules ha confirmado que se agotarán todas las vías para que el Real Murcia sea castigado en caso de que así la justicia lo considere.
0: Gracias, David. Continuem en esta brújula de la comunitat, brújula del Ràdio Estadio de la Comunitat Valenciana. Recordem, pendents del partit que anem a seguir contant en el 90.9 i també a través de la pàgina web i l'aplicació, des del Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla i el València, una retransmissió en la que ens acompanya Santi Marín. Santi, un partit de necessitat per al València i un partit marcat en roig en un calendari de 3 partits abans del paro per seleccions, on està qüestionat el tècnic del València, que inclús podria deixar de ser-ho en funció del que passe en estos encontres.
4: Molt bona nit, Sergi. Un partit en dinàmiques distintes i un partit d'urgència. És un Sevilla que ve amb molt bona dinàmica, 7 punts de 12, pareix que ha canviat

0: del míster y le ha pegado una llevada de cara al Sevilla la temporada anterior, y un València que ve molt necessitat de xoc i de punts. Anem a veure si Corberan davant ixe possible ultimàtum que s'escolta que li han donat és capaç de revertir esta dinàmica amb dos partits fora de casa i un de local la setmana pròxima davant la Real Societat. Tot comença per avui, per donar no sols bona imatge sinó aconseguir puntuar i anar agafant sensacions que vagin canviant aquesta dinàmica del València.
1: En un canvi de sistema, torna a la línia de 4. Recordem que el València només ha fet un gol esta temporada, el que va fer Umar Sadiq, i amb necessitats, evidentment, de veure porteria, això sí, sense Hugo Duro i amb Dan Juma.
0: Sí, un canvi de sistema. Recordem que motivat per les lesions quasi a final de pretemporada Corberan canviar i ficar aquesta línia de 5 en defensa. Avui torna a aquesta línia de 4 amb dos pivots de més de muscle, de més força, de més, donant més consistència a aquest mig del camp. Un Javi Guerra a la mitja punta que amb les seues arribades crea aquest perill, dos bandes ràpides i sobretot amb de Juma en la punta de llança buscant un poc la velocitat en les transicions. Veurem si així el València és capaç d'anar fent-se fort a nivell defensiu i a poc a poc anar creixent en el partit.
1: I l'última, primera titularitat de José Gallá. Sí que és cert que tenia alguns problemes al turmell Jesús Vázquez, tot i que no li hagueren impedit inclús haver eixit d'inici en el dia d'avui, però l'aposta torna a ser per el capità, que com te dic, avui és la primera titularitat de la temporada per al de Pedreguera.
0: Sí, avui debuta en Lliga en quant a titularitat de Gallà, el capità. No sabem si a millor és per les possibles molestes que podria Jesús Vázquez o ja és per mereixement que anar recuperant el seu lloc a l'11 de l'equip, però sí que és de veres que l'equip, mirant com competeix, està necessitat de gent amb caràcter, de gent amb experiència, gent com el capità amb pixa veterania que sàpiga agarrar els seus companys i tirar un poc del carro, com sol dir.
1: Partit que anem a contar en directe en el Radio Estadio Valenciano, ja ho saben, Onda Cero, amb el seguiment dels partits del València a la província de València. Si estàs a València, 90.9 de la FM, sinó a través de la pàgina web, només has de seleccionar l'event de Radio Estadio Valenciano per a poder seguir el partit, i també a través del perfil en Twitter, @ODValencia, amb tota l'actualitat del que ens deixa esta primer partit de la quinta jornada de Lliga, el Radio Estadio Noche, amb el nostre company Carlos Hidalgo des de l'estadi Sánchez Pizjuán, i en esta sintonia tornaríem ja el pròxim dilluns. Això sí, demà amb el Radio Estadio seguirem molt de prop tot el que passe a la resta de la jornada, recordant que diumenge és el torn per al Llevant Unió Esportiva davant el Barça, que torna a València, va fer 5 gols a Mestalla, va fer 5 gols també a la Champions, i veurem si se pas per competició europea li passa o no factura a l'equip d'un Luis Castro que ha arrencat molt bé i que vol anar-se'n al paró sumant, ja veurem si algun punt de més en estos tres partits que li resten, però amb l'objectiu innegociable en guany una altra vegada de setxellar ixa permanència que li permetria acostar-se a eixa regla del 1 en el cos de plantilla, perquè sí, el València és l'octau equip amb cos de plantilla més elevat de la categoria i el Levante és el quart per la cua. Els deixem així en el 101.2, continuem en el 90.9 amb eixa retransmissió. Si es queden així, es queden amb la brújula, amb Marta García Ayer.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.